bona tarda o bona vesprà. Avui, dins el nostre programa en valencià, vos anem a parlar un bocí de temps d'un poble que se troba, doncs, a la Plana Alta i que se diu el poble de Cabanes de l'Arc.

Doncs la vila de Cabanes és un municipi de la província de Castelló de la Plana que pertany al partit judicial de la capital, de la que està distant de 26 quilòmetres, amb un cens de població de 2.400 habitants. Les seves coordenades geogràfiques són 40, 9, 20 al nord i 3, 43, 55 a l'est, limitant el seu terme més d'Orpesa, Benicassim, Pobla Tornesa, Vilafamés, Vall-d'Alba, Belllloc, Torreblanca i el Mar Mediterrani. La creuen i creuen el seu territori les carreteres de València i Tarragona i va de Castelló a Sant Mateu, que passa per la població amb un ramal transversal de 12 quilòmetres que ves enllaça i al mateix temps que una llunyés la vila amb la seva estació de ferrocarril que està distant a 14 quilòmetres. L'actual terme municipal té una extensió de 131,50 quilòmetres quadrats, ubicat en la comarca de la Tinença de Miravet, zona de transició del Maestrat a la Plana, en la que es pot distingir dues zones, la muntanyenca, a l'interior, i on es troba la població en un formós paratge que domina el Pla de l'Arc, i la costera, o partida de la ribera de la Vera del Mediterrani, tota ella d'excel·lentes platges sorroses, el clima és mediterrani, templat, saludable, siguent els vents dominants, la tramuntana i el llevant, el qual, perquè no, provoca les pluges, això entre el mes d'octubre i el mes d'abril. Doncs són coses que cal tindre presentes.

0: doncs heu vist, aquest home volia anar a veure les aigües blaves i per això volia anar a la mar. Doncs el seu terreny és bastant accidentat, corresponent la més gran part de la seva estratigrafia al Cretaci inferior i en la part sur al Triàsic. Els monts més importants són Gaidó, 481 metres, Masmodella, 541, Alto de Colomer, 708, Junt al Bartolo, Serra de Besantes, 655, Agulles de Santa Àgueda, 537, Sofera, 501, Lo Mont del Castell de Miravet, 286 metres, La Ferradura, 501, El Mortòrum, 241, La Serra de Navives o Cernavives, 241, Lo Tossal Redó, 325, Fontanelles, 285, etc. Voilà, c'est une région, disons, que vous trouvez cabanes, ça se trouve entourée, disons, de montagnes qui vont, bien sûr, des 480 en passant par 701, 537, 325, 285. Donc voilà, disons, c'est quelque chose qui peut vous donner une image ou une idée, disons, à propos de la situation dans laquelle se trouvent les villages ou l'entour du village. Disons, il y a aussi des mines de plomb, El Morral, y de fer, El Mortòrum, y pedreres de marbre negre en los Tosals de la Gasiona i de Masmodella. Siguen els d'aquest darrer els millors marbres negres del Regne de València, segons diu el naturalista Antoni Josep Cabanilles. En la seva jurisdicció existeixen les fonts de Miravet, Font Tallà, Font del Campello, Perelló, Mas de Roc i de Besantes, la qual ix d'aigua i dona aigua a la població i és considerada l'aigua més pura de la comarca, amb 15,5 graus hidromètrics. Junt a la platja, en l'antic terme del Balat, està situada l'anomenada Albufera de la Ribera o Llacuna de Besanades. Per considerar-se alguns historiadors, el que va poder ésser la Paurus Nacararum del periple, doncs, de les històries contades pels romans o dels historiadors i de les poblacions de dialectes, de qual les seues insalubres aigües estancades procedents de la pluja i d'alguns manantials van tindre una gran repercussió en la despoblació del territori i en l'actualitat totalment estan sanejades i s'han convertit aquestes terres en la principal font de riquesa de la població. Existeix també els següents ravals, en mitigació de la distància de la població: el Borceral, 8,7 quilòmetres, l'estació a 11,5 quilòmetres, la Font Tallà a 11,2, Mas de Trambana, 7,3, Mas d'Enqueixa, 8,2, el Pulido, 9 quilòmetres, les Santes, 7, la Serreta, 6 quilòmetres, la Torre de la Sala, 13,8, la Venta de Sant Antoni o dels Frares, a 10,5, i el Ventorrillo, que aquest darrer es troba a 13,8 quilòmetres. Doncs també es pot veure altres coses, com per exemple la Torre de Basalt, però ja que ens han agradat aquestes cançonetes antigues i cantades també algunes per gent gran, perquè no m'ho diguem, són nostres, que els iaios no saben cantar moltes d'aquestes cançons quan hi ha la festa. No us pareix? Doncs anem a escoltar poder una d'aquestes cançons. Poder, no estic segur.
1: Pel camí dels Pinarets. Ara vaig jugar.

0: it.
1: Yo me acordé que de chic, bé, no era gaire difícil de trobar o tios, o hostios, o iaios, que treballaven al de fora i bé, treballaven amb els machos, amb els animals. Però avui en dia crec que per molts llocs ja gairebé ha desaparegut tot això. Però sempre fa molta il·lusió de sentir aquestes cançons que se feien quan se cantaven, quan es llaurava o quan es treballava al de fora. I això és una de les coses que mos han quedat per a mi. Molt boniques. La distribució agrícola ocupa una superfície llaurada de 5.081 hectàrees, no llaurada 7.563. Hi ha terrenys improductius, 506, els quals a la seva vegada es distribueixen en 12.342 hectàrees de secà, 808 de rec, que totalitzen en total 13.150. Seues principals produccions són ametlles, taronges, arbres de fruita, i en quant a la ramaderia, predomina el ramat vacú, llanar i capril. En 1965 es va descobrir en l'avenc de Serengue un nou tipus de coleòpter, troglobi, que ha sigut anomenat Ildobates nevoti. La població ocupa una colina de 294 metres d'altitud que domina el Pla de l'Arc i corrent als seus peus el barranc de Rabajol, afluent de la Rambla de la Viuda. Els seus carrers, com totes les poblacions antigues, són sinuosos, les del casc antic, i més amples i rectes i planes les de l'Eixample. És molt típic l'edifici de l'Ajuntament, en finestrals gòtics triobulats, en el qual planta baixa està la presó, la famosa arcada o porxo que fou llotgeta de Mustasaf, construït tot això en el segle XV. Junt a ell, en la mateixa plaça de l'Església i primitiu centre de població, és un antic palau senyorial amb inscripció pètrea de 1574. Tota la vila està emmurallada fins a l'any 1857, siguent els seus portals los del Mar, de Sant Mateu, de Sant Vicent, de Sant Antoni i del Sitjar, dels quals encara perdura lo darrer. Doncs bé, veieu, la vila estava tota emmurallada, tot estava envoltada de muralles, i de totes les portals d'entrada a la vila només en resta un, l'últim que us he dit, el del Sitjar. Què us pareix? Tornem en aquestes cançonetes, tornem fins que canviem poder.

jo us diria que la distribució agrícola ocupa una superfície llaurada de 4.821 hectàrees, no llaurada de 7.525, i de terrenys improductius 805, els quals a la seva vegada distribueixen en 12.023 de secà i 11.127 de rec, que totalitzen 13.150. Les seves principals produccions són les ametlles, les taronges, les olives, i en quant a la ramaderia predomina el vacú, el llanar i el cabrí. El terme és ric en espais naturals. En el mateix es troba el paratge natural de Prat de Cabanes, Torre Blanca, que és una zona húmida important de la Comunitat Valenciana, així com el paratge de les Palmes, les Santes, que constitueix un espai singular d'una gran importància paisatgística i mediambiental. I bé, doncs, ara, poquet a poquet, mos anem a agarrar per les manetes i anem a pujar o a visitar el castell de Miravet. Parce que bon, on est à Cabanes, mais si on ne parle pas du castel de Miravet, un autre jour on parlera des gens de l'autre, parce qu'ils sont deux dans l'ensemble. Mais on va parler de celui-là qui est peut-être le plus connu, et, disons le plus emblématique de la région. Un de vos llocs històrics i pintorecs de Cabanes ha sigut sempre el castell de Miravet. El seu primitiu origen no mos és desconegut, però les seues immediacions estaven ja habitades en l'època prehistòrica, segons mos relleven varis jaciments de l'època neolítica, així com també s'ha pretengut per algun historiador d'identificar el lloc del castell amb la menció de l'Ildum dels itineraris romans, sense que fins ara s'hagin trobat plena confirmació d'això. Les dades autènticament històriques comencen en l'època del Cid Campeador, el qual va conquerir als moros a Son l'any 1091, i des de 1093 a 1103 va tindre diversos governadors anomenats per Sancho Ramírez i Pere I d'Aragó, amb la fi de contenir la invasió dels almoravides, però no es va consolidar la conquesta. Poc més d'un segle després d'haver esmentat senyoriu aragonès en aquest territori, es va començar la conquesta definitiva per Jaume I. Això ja en el 1178, el rei Alfons II havia promès a la catedral de Tortosa diverses donacions en aquest territori per quan es conquistés en els moros. Però és en el regnat de Jaume I quan es consolida la conquesta i la plena confirmació d'aquestes donacions per a interessar al bisbe i al cabildo de Tortosa en la conquesta definitiva del territori i agrair-les l'ajut prestat. Així, doncs, el 27 d'abril de 1224, estant el rei d'Osca confina els antics termes del bisbat de Tortosa i les donacions de diversos castells, i en la mateixa dada, un any després, el 27 d'abril de 1225, des de Tortosa otorga l'obisbe Pons de Torrella dos nous documents de donació dels castells de Miravet, Sofera i Fadrell, dels quals Termes fixa la donació, que torna a confirmar el 3 de setembre de 1225 al mateix Don Pons durant un infructuós setge de Peñíscola, per agrair-li novament l'ajut en el cercle, el setge, i li presta i el prelat tortosí. Després d'aquestes notícies documentades, sabem per la crònica reial o llibre dels feits que el mes de juliol de 1233 es va rendir Borriana i com a conseqüència d'aquest fet varen caure darreries el mateix estiu els castells de Borriol, Coves de Vinromà, Vilafamés i Alcalatén. Però que suposem que en aquestes mateixes dades es varen rendir també Miravet i Sofera. Probablement Miravet, si esperem la seva etimologia, va tindre que ser un monestir de monges guerrers musulmans dedicat a la Guerra Santa, i segurament Sofera pareix ser l'enigmàtic Asafus, citat en un document de Pedro I de l'any 1100, i com a tal entitat va quedar absorbut per el veí i prepotent Miravet després de la conquesta. Voilà, ça c'est à peu près. Le château devait être occupé par une, disons, par un corps d'armée musulman, genre de moines guerriers, comme par exemple les Templiers chez les chrétiens, puisque c'était des gens, disons, très indomables et qu'ils ont opposé une très très très farouche résistance jusqu'à qu'ils n'ont pas une autre solution, soit de se soumettre, soit de périr sur place, ou de fuir
vers le sud du royaume de Valencia, parce que n'oubliez pas, ça, ça se passe avant d'arriver à Castellón. Il reste encore Valencia, il reste encore Alacant, il reste encore Andalousie, que ne tombera que dans les mains chrétiennes en 1492. Voilà, donc il y a encore des années en avance. Mais bon, on va revenir sur le castel de Miravet après avoir écouté une musique de plus.

vegada conquerits Miravet i Sofera, es va dedicar el Baderós, Prerat, Tortosí, Pons de Torrella a repoblar de cristians tot el territori, del qual el seu districte estava constituït, a més de ja esmentats castells, pels castells d'Albalat, la vila de Cabanes i dos llocs que foren després Belllloc o Belllloc i Torreblanca. Cabanes es va poblar en 1243, Belllloc en 1250 i Albalat i Torreblanca en dades fins avui desconegudes, però abans de 1350. En març de 1245, Berenguer de Trago i Guillem Verdun, àrbits anomenats per el bisbe Pons i el mestre del temple, delimiten els termes dels castells de Xivert, Miravert i Orpesa en 1262 i es dirimeixen les qüestions que tenien el mestre de l'orde del temple i el bisbe i cabil de Tortosa sobre la propietat dels termes del castell de Miravet i Sofera. Tot això en 1285 i 1333, que es pronuncien sendes sentències sobre la fixació dels límits entre els castells de Miravet i Montornès, demanades i acceptades pels seus respectius senyors. Al arribar al segle XVI, era notòria la pujança de la vila de Cabanes en contrast en aquestes poblacions voreres, per qual motiu Albalat i Miravet, en els seus respectius termes, es varen junyir a Cabanes en un acte solemne davant un notari, Pere Soler, celebrat en Casa de Bassal, partida d'Albalat el dia 5 de juliol de 1575. Avui en dia Albalat i Miravet estan en runes, però la seva història està molt present en la mentalitat i en el pensar de vegents. Doncs per això que és molt interessant de veure aquests llocs com en el que han sigut, el que han representat, i bé, al curs de dos segles sempre hi ha de alts i de baixos, i això és una de les coses que nosaltres no podem fer res, però no obstant, cal recordar, ici, ici, à la gent de Toulouse, donc, si vous allez dans ces régions, je vous ai dit, je ne vous parle, je vous ai jamais menti. Vous me direz que je prends, disons, je prends une partie très forte pour défendre ces terres. Ce n'est pas étonnant, c'est pas étrange, puisque j'ai été élevé pratiquement dans tous ces coins-là. Pas tous, ensemble, tous les pays valenciens, mais j'ai vécu un peu au pays valencien, j'étais dans l'Aragon et j'étais en Catalogne aussi. Donc c'est pour ça que quand on me parle d'un endroit ou qu'on me parle d'un autre, per allò tots som iguals. La gent, en de fora de qüestions polítiques, però en la forma de parlar, en certes diferències els uns i els altres, però mos comprenem a mar de bé quan estem tots tres junts i fins i tot altres que vinguin de fora. Una miqueta de música i anem a tornar.

Ara vos anem a fer una petita passejar per l'església de Sant Martí i de Sant Bartomeu. Tampoc sabem res dels orígens de la parròquia de Miravet, encara que és de suposar que els cristians varen aprofitar l'antiga mesquita mora. L'església que ha arribat a Natros pareix ser del segle XIV. Té una sola nau rectangular de les superfícies de 13,20 metres per 5,63, en portada romànica de doblatge i peus petres, i el seu sostre a doble vessant estava sostingut per tres arcs totals, torals apuntats també de pedra. En el seu interior tingué que tindre el sostre amartisonat de fusta, segons delaten els basaments i menys les parets. Avui en dia estan ruïnes. En l'any 1459 era el seu mossèn Bonanat Pujades, i en 1572 ho foren successivament Gaspar Punter, futur bisbe de Tortosa, i don Salvador Gallipienso. En 1580, la visita pastoral de 22 de febrer d'aquest any, l'obisbe baró Fray Joan Izquierdo, que 5 anys havia annexionat a Cabanes els despoblats de Miravet i Albalat, manava al rector de Cabanes, mossèn Josep Martí, que compleixi ell en dita església amb l'obligació de que havia de celebrar 12 misses anuals, puguent per això col·lectar i rebre els fruits de la mateixa. Bien sûr, vos imaginar que mantenir una església même dans un très mauvais état, à l'époque peut-être pas tellement, mais dans un endroit où il n'y avait pratiquement pas de gens qui allaient à la messe, donc ça posait un petit problème, disons, dans beaucoup de villages. Amb l'arribada del segle XIX i la convulsió que va patir el nostre país durant els anys de la invasió napoleònica, va tindre de fer desistir en la celebració del cult a l'església de Miravet, de qual territori hem molt recorregut per les tropes franceses. Amb això obligat, va deixar la vella ermita, que anés caient poc a poquet, i fou el que, al restaurar-se l'antiga ermita de Nostra Senyora del Roser de Cabanes en l'any 1853, després de la seva crema pels francesos en 1811, es va pensar en aprofitar les teules de la de Miravet per dita ermita, que per estar al Calvari es va dedicar llavors al Santíssim Crist de l'Agonia. De la novena va santa imatge de Sant Crist del Calvari a Castelló 1864, copiem com epíloc la següent notícia sobre Miravet. En el dia d'avui sol li queda una arruïnada ermita que estava dedicada a Sant Martí Bisbe, de la qual la seva imatge de pedra arenisca encara ha sigut venerada per molts dels moradors de Sevilla. Avui ningú recorda, puig com ja hem dit, està tot en runes, però l'espiritualitat cabanenc ret secular tribut a l'església de Miravet en els anuals trasllats de la Mare de Déu de bon succés. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous a permis, disons, de, nous a permis a tous, nous, surtout ici a Toulouse del Llenguadoc, que diguem nosaltres, de saber o saber un xic aquesta història d'aquests pobles de la comunitat valenciana, que són, avui potser no són gaire grans alguns d'ells, però han tingut la seva importància, han tingut la seva preponderància sobre els llocs, i no oblidem mai, quan parlem d'un poblet, encara que xicotet, estem parlant de casa nostra, i quan parlem de casa nostra, això mos té que ficar la mar de contents per fer conèixer a la gent el que hem sigut, el que som, i poder el que serem. Anem a escoltar una música.

avui, doncs, amics del nostre programa, arribat a la seva fi, vos desig i de que passeu una molt bona fi de vesprà, i dic a tota la gent de casa nostra que mos està escoltant, doncs, bona vesprà i a lo programa que ve. Adeu.

0: Occitanie.
1: Occitanie sincuros.
2: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Gibraltar, conquerit per catalans i repoblat per menorquins. Primera part. És un article d'Ignasi Díez Moratilla. Catalans en la presa de Gibraltar. Al maig de 1704, el príncep Jordi de Hessen-Darmstadt, virrei de Catalunya des del 1698, fracassa en l'intent d'apoderar-se de Barcelona en nom de l'arxiduc Carles d'Àustria. El seu estol es dirigeix aleshores cap al sud, cercant un altre punt on efectuar un desembarcament. Després de descartar, entre d'altres, la ben protegida plaça de Cadis, es decideix atacar Gibraltar per sorpresa amb l'ajuda dels aliats anglesos i neerlandesos. En el Penyal té lloc la primera gran operació militar del conflicte successor hispànic a la península Ibèrica. El dia 1 d'agost de 1704, una companyia d'infanteria de marina catalana, uns 350 homes, comandada pel valencià Joan Baptista Basset, desembarca a Llevant, creant un cap de pont mentre les forces navals anglo-neerlandeses bombardegen des de Ponent. Els catalans estan organitzats en dos cossos, anomenats l'artilleria catalana, amb les peces emplaçades al Penyal arran de mar, i la companyia catalana. El setge és ràpid, ja que la guarnició castellana, poc organitzada i atrapada entre dos fronts, es rendeix el 4 d'agost. Un cop les autoritats militars borbòniques capitulen, els pobladors del Penyal decideixen anar-se'n gairebé en la seva pràctica totalitat i el príncep Jordi n'esdevé el governador. La seva marxa amb el contingent austriacista l'any següent per tornar a assetjar Barcelona provoca que Gibraltar no esdevingui una base dels austriacistes, fet que hauria donat una part de la seva sobirania a la Generalitat, sinó una base britànica. En record de Jordi de Hessen-Darmstadt, es batejaria un semibastió de la línia de fortificacions del Penyal amb el seu nom. La platja on van desembarcar els catalans s'anomena des d'aleshores Catalan Bay, badia catalana. Aquesta és la versió més acceptada en el Principat, tot i que hi ha investigadors que expliquen el topònim basant-se en l'existència d'un assentament de pescadors catalans en aquesta platja del Penyal. Gràcies als Anales de Catalunya de l'historiador Narcís Feliu de la Penya, 1642-1712, coneixem els noms de centenars de catalans que van formar part de la primera guarnició militar de Gibraltar. Entre ells van destacar Josep Corrons, alcaid i després sergent major de la fortalesa fins que el 1719 va ser destituït pels britànics. Jeroni Fàbregas, responsable de la distribució de munició. Andreu Martí, responsable de dirigir el treball dels presoners. O l'advocat Alfons de la Capella, que va exercir de jutge. La tenacitat d'aquests soldats catalans va ser clau durant el primer setge borbònic per recuperar el Penyal l'any 1705. L'hàbil comandament de Joan Baptista Basset va propiciar que els catalans rebutgessin un perillós atac borbònic a la Torre Redonda que acabaria forçant la retirada definitiva dels contingents casteller i francès del Penyal. L'any 2020, un grup d'estudiosos i arqueòlegs va localitzar l'emplaçament d'aquesta emblemàtica torre, les restes de la qual s'havien gairebé esborrat amb el pas dels segles. La Companyia Nova de Gibraltar. El 1709, en plena guerra de successió hispànica, cinc negociants catalans liderats per Salvador Feliu de la Penya i Picard funden la Companyia Nova de Gibraltar. Es tracta de la primera iniciativa material de comerciar directament amb Amèrica, evitant el monopoli hispànic, aprofitant que la Casa de Contratació de Sevilla es trobava en territori borbònic. Barcelona i Gibraltar, punt de partida i escala obligada d'aquell nou canal comercial, estaven en territori controlat per l'Aliança Internacional Austriacista. El negoci condicionat per la marxa del conflicte bèl·lic va cessar totalment el 1712. Heus ací, hem llegit la primera part d'aquest article tan interessant, Gibraltar, conquerit per catalans i repoblat per menorquins. Un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la Petjada Catalana, amb música d'Aleix Gaus Bonastre. I si voleu saber-ne més, podeu entrar a petjadacatalana.cat. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

del poble de Valljunquera, de 480 habitants, on es troba a una altura de 552 metres d'altitud i distància de la capital de 181,1 quilòmetre i l'accés el té a 14 quilòmetres del Canyís. El Canyís, un poble també que n'hem parlat d'ells, perquè a pesar de que poder no parlen guaire com en altres, doncs estaven interessats també de que poguessin parlar-ne en estia França de la vida de Canyís. És un lloc situat Valljunquera, entre els rius Guadalope i Matarranya. El seu terme ocupa una zona elevada sobre la xarxa de barrancs, de bescanals, de sorretes i arcilles, són les roques dominantes en el paisatge, format plataformes i meses, les planes, Santa Bàrbara, sobre el que resalten alguns relleus dominants de sorretes, Mirablanc, 638 metres, i Puiggròs, 630, i Lírio, 688. Els barrancs s'encaixen en els materials terciaris, generant estretaments puntuals i en ocasions valls de font plana i de més gran amplada on s'implanten els conreus mediterranis. Els relleus sorrosos apareixen coberts per masses de pins, carrasques, que constitueixen les formacions arbòries més rellevants del terme. El reste presenta una cobertura de matoll mediterrani xerofític. Hi ha un domini de les zones cultivades, però en les seues zones marginals apareixen formacions boscoses en predomini dels espinedes de pi carrasc, així com en algunes masses de pi silvestre en el sector nord-oest. Com arbre singular destaca molt conegut com olm de secà en 12 metres d'alçada situat en la plaça del poble. En el seu terme municipal se localitza el poblat ibèric de Mirablanc en una ocupació que abarca des del segle V al primer abans de Crist. Està situat en un lloc de fàcil defensa reforçada mitjançant obres artificials. Altre poblat ibèric és el Castellar, el Mas de Llauraor, la qual ocupació s'inicia cap al segle V abans de Crist. Finalment, es té notícia poc precises de l'existència d'un altre jaciment ibèric, el Lírio. Es conserven restes de l'antiga muralla que envoltava i tancava la població, record en l'època en què la població va pertànyer a la encomenda que va trava del Canyís. El seu parament, realitzat amb grans blocs de pedra sense tallar, doncs atiren atenció encara. Com si us he dit, ce village, ce n'est pas étonnant de trobar encore de traces bien présentes du passé. Donc, on conserve encore dans les villages des grands panneaux, des remparts de la ville, qui sont encore dans un bon état. Et bon, à part les monuments qui sont historiques et très très anciens, on y trouve aussi des prisons, parce que ces régions-là, dans le Matarranyas, bon, des prisons, vous me direz pourquoi. Mais c'est vrai, dans chaque village, il y avait plus ou moins une prison municipale dans laquelle elle s'est trouvée très souvent de fois à côté de la mairie ou dans un vieux bâtiment qui était annexe à la mairie. Hein. L'edifici més important dintre del casc urbà actual és, no obstant, la seva església parroquial dedicada a Sant Miquel. Doncs, una chose de plus, que ce n'est pas tout à fait étonnant, les choses les plus importantes dans des villages comme ça, ce sont les palais, les remparts, les châteaux, s'il y en a, les églises et certaines maisons, disons, des gens aisés qui se sont installés et qui vivaient dans ces villages-là.

el que fa també referència, doncs, a aquestes esglésies, aquests llocs importants. La façana principal, de grans dimensions, està flanquejada per dos parells de pilastres en cada costat i coronada per un gran frontó triangular. En la seva zona central, acollida per un gran arc de mig punt, es va disposar la seva portada, sens dubte, de la part més interessant d'aquest temple. Aquesta magnífica portalada retaule, organitzada en dos cossos, fou realitzada per Joan Antoni Martín en 1738. En la zona central del primer cos s'obre el va d'accés definit per un arc de mig punt amb dovelles molt decorades també. En els laterals es creen dos estrets carrers en els que es disponien dos escultures sobre pianes. Esos carrers laterals estan flanquejades per dos estípides i les dues columnes salomòniques que cobren el primer cos. El cos superior tenia en mateixa distribució un carrer central i en aquest cas ocupada per una diríem una mena d'entrada als dos carrers laterals flanquejades per estípides i columnes salomòniques. En la plaça Major es conserva l'antic ajuntament construït cap a 1707, com a consta la data inscrita junt a l'escut de la població. La seva planta baixa, de bona sillería, està ocupada per una llotja definida per dos grans arcs rebaixats. El reste de l'edifici és de mamposteria. Vall de Junquera forma l'ajuntament propi en 1834. De aleshores té que datar l'actual casa consistorial actual. Es troba adossada a la capçalera de l'església parroquial i es va realitzar sincerament en pedra sillar. En la seva planta baixa s'obre l'antiga capella de Santa Anna, una gran porta en arc de mig punt, coronada per una petita lloc, diríem una mena d'enfonsament. Amb dos costats de la portada s'obren dos finestretes molt estretes, similars a espilleres. Sobre la planta baixa es disposen dos plantes en les que s'obren senzilles finestres adintellades també. Ara, c'est disons une espèce d'ensemble architectural historique 1700-1600, et en faisant un peu plus attention, on doit trouver encore des vestiges beaucoup plus anciens à l'intérieur des villages de cette région, Matarranyas ou le Bas-Aragon.

Este característic assentament del Baix Aragó, situat en la conca del Matarranya, va pertànyer, després de la Reconquesta, a la jurisdicció calatrava d'Alcanyís, com vos hem dit, de qual els seus límits es traçaven en la veïna

Ora la façana de l'església, front a l'antiga llotja municipal, com us he dit. Els altres dos laterals de l'edificació mantenen un nivell amb la seva arquitectura popular, sobretot el flanc occidental. Descobrim, doncs, també alguns reconeix de verdader interès, formats per passadissos, passos, alguns d'ells de factura medieval. L'arquitectura popular configura un coherent conjunt de construccions que es lleven tres alçades en les que abunden revocs, blancs i anyils. En ells alternen algunes portades de mig punt amb sillería vista sobre que els ailers de fusta i barreixeria senzilla dels balcons ordenen les sòbries façanes de les cases. Uns 4 quilòmetres a l'oest persisteixen les ruïnes de lo que fou el nucli habitat del Mas del Llaurador. Queda en peu l'església i encara en ús a les runes de les construccions de la petita localitat, entre les que destaquen dos edificis en dos pisos, façana de sillería i de més de 100 portades adovellades. Queden encara reconeix entre les ruïnes que donen lloc a un cert poder evocador al dins d'una trista realitat que reflexen. Tres cossos de cantereria, vull dir, reflexen aquestes coses perquè, bé, una de les més importants és l'església parroquial de Sant Miquel. Com us he dit, doncs, no hi ha problema, molt interessant. Segona, l'església de Sant Joan Bautista de Mas del Llaurador. És el temple de l'antic poble denominat Mas del Llaurador. Consta d'una sola nau amb capelles adossades que es perllonguen cap a la sacristia. Hi ha l'ermita de la Pietat, construcció del segle XVIII, de mamposteria i cantereria, amb una nau i dos trams, un dels quals correspon a la capçalera. Està coberta amb bòveda de mig canó, amb finestrons i cúpula. La portada és un arc de triomf i fou decorada en l'any 1865. Hi ha l'ermita de Santa Bàrbara. És un edifici de sillería d'una sola nau coberta amb bòvedes de mig canó i de creueria. L'altar conserva pintures que comporten un arc, espadanya i un centre, un sol va de llum de façana. Hi ha les restes de la muralla, com us he dit, que són d'un parament de grans blocs de sillería sense tallar i de perímetre més aviat torçat. L'Ajuntament, que està adossat a l'església. Hi ha la llotja. És una planta baixa d'un edifici de dues alçades que se situa a l'antiga llotja municipal i es composa de dos arcs rebaixats que ajuden i s'apoyen sobre una columna central. La casa en porxo, en porxes. És una construcció popular que s'obre un gran arc de sillería molt apuntat i que dà pas a un porxo de gran profunditat. L'edifici sobre el que està apoyat té un balcó i les albes de fusta de rasc popular. Ja la casa, l'edifici de sillería i tres plantes, presenta una composició simètrica de buits. La portada és de mig punt i en ella consta la data de 1637. Els buits del tercer pis, en modo d'àtic, són de més petites dimensions que la llei de fusta. Donc voilà, c'est tout ça de traces du son du passé, de ce passé riche en histoire. Bien sûr, c'était pas de population à l'époque qui pouvait disposer de 2000-3000 habitants, loin de là. Puisque vous allez voir, quand je vais vous dire la densité de population de ces régions-là au cours de l'histoire, bon, enfin, il ne faut pas être étonné. Aujourd'hui, on connaît les villes avec des grands nombres d'habitants, des villages assez importants. Mais si on revient en arrière et on descend peut-être vers les années 1200, 1300, 1400, on est assez surpris de voir qu'il n'y avait pas énormément de gens qui habitaient. Et cette région-là, c'était comme ça. Malgré qu'il était quand même assez habité en comparaison à d'autres.

Ara vos vaig a parlar de les activitats culturals, el folklore i els fills il·lustres també del poble, perquè tots els pobles de casa nostra han tingut gent que ha sigut més important que les altres. N'hi han hagut i n'hi hauran encara. A Belljunquera funciona una associació cultural de petanca i també una agrupació de dones que es preocupa de mantenir vives les festes de la població, el cas de la festa de Sant Isidre, el dia 15, que actualment té lloc de manera intermitente. Altres celebracions tradicionals són la festa de Sant Antoni, el 17 de gener, que ha perdut part de la seva rellevància anterior, o també la festa major de Sant Miquel i Santa Teresa, que es fa el 29 de setembre i dura diversos dies. El tercer dia de la festa es fa una ofrena de flors a l'ermita de la Mare de Déu de la Pietat. El diumenge proper, el 10 de juliol, s'escau la festa de Sant Cristòfol, dia en què té lloc una concentració de cotxes a l'ermita de Santa Bàrbara. Fou fill de Belljunquera, historiador i eclesiàstic mossèn Tomàs Agustí Sales, 1707-1774, cronista de València, que publicà treballs sobre l'arquitectura religiosa i escrits polèmics contra dominicans i franciscans, home il·lustrat, formà part del cercle de Gregori Mayans. Altres indrets que també es podria visitar a les de fores de Belljunquera. En un turonet que domina la vila, a la banda dreta del torrent de Belljunquera, hi ha el santuari de Santa Bàrbara, edifici d'una sola nau amb atri incorporat. A la clau de volta del portal figura la data de 1616 i un escut d'armes segurament de la família que ensufragà la construcció. Des de mitjan segle passat, figura agregada a Belljunquera, la vileta del Mas de Llaurador, com us he dit, avui completament despoblada, situada al peu de la carretera d'Alcolea del Pinar a Tarragona, prop del límit amb el Vall del Tormo. L'any 1910 tenia encara una població de 67 habitants. Presidia el conjunt l'església parroquial dedicada a Sant Joan Bautista, edifici d'estil neoclàssic d'una sola nau, en planta de creu llatina i cúpula de creuer. Té un campanar coronat per un penell de bona forja i adossat a l'exterior, darrere l'absis, hi ha l'antic fossar. A la façana figura la data de 1707. L'escultor Baptista Sorolla feu el retaule de l'altar major i el 18 de febrer de 1789 firmà al vicari Joan Aldea un rebut per un import de 7 pesos i 7 sous de moneda aragonesa. Belljunquera fou una aldea agregada al terme del Canyís fins ben entrat el segle XVII. En 1629 no obtingué la segregació i el títol de vila. Durant la Guerra dels Segadors, la vila esdevingué el centre militar de la comarca i s'hi allotjà un cos d'exèrcit reial manat per Dionisi Boutier, que representava una forta càrrega per a la vila, que es veia obligada a subvivir a les despeses dels allotjaments i la manutenció dels seus soldats. De la mateixa manera que la majoria dels pobles de la comarca, Belljunquera es posà al costat del rei arxiduc Carles durant la Guerra de Successió. Els voluntaris locals eren manats per Carles Llambert. Al present segle hi ha hagut una forta activitat anarquista. A partir de l'any 1930, del 36 al 38, totes les terres foren col·lectivitzades. I c'est une région, disons, que au cours des siècles, les gens choisissent et optent par eux-mêmes de quel côté ils peuvent se déclencher, soit vers un côté, soit vers l'autre. À Belljunquera, ils ont été, dans cette région-là, ils ont été toujours fidèles, disons, à la couronne catalane aragonaise. À la guerre de succession, ont été partisans de l'archiduc Carles d'Autriche, qui c'était le seul qui avait promis, s'il gagnait la guerre, de respecter les traditions, la façon de parler et la langue de ces régions-là. Et pendant la guerre civile, fut un centre, disons, de, ne pouvons pas dire d'expérimentation, mais c'est vrai, toute la région était fortement anarchiste, hein, avec une collectivisation générale des terres, jusqu'au moment que la guerre fut finie et que tout ça n'exista plus.

Bona vespre, amics. Avui en vosaltres, doncs, la nostra ràdio ha seleccionat un dins el programa en valencià un programa per parlar d'un poble de sa terra meravellosa, que és la terra valenciana, que es diu, doncs, el poble Polop de la Marina. I és la música que estem escoltant ara. L'hauríem pogut cantar els moriscos quan es varen fer eixir de les nostres terres, recordant-se'n de tots aquests jardins meravellosos que tenien.

Ça, il faut faire comme nous. La main dans le col, il y a vous. A davant, per veure on anem. I per què no? I a passar-nos la mar de bé, menjar, beure un traguet i menjar un mosset, doncs això són coses de les millors que podeu veure. Doncs, que concerne la gastronomia, les produits de muntanya d'Alacant i les fruits de la prochaine mer mediterranée, disons, on donait seulement les ingrédients principaux de la délicieuse cuisine polopina. Com a tot poble que ha tingut la seva base econòmica en el dur treball del camp, les seves recetes són molt energètiques i gustoses. Plats típics de Polop serien les delicioses pilotes de dacsa elaborades en farina de blat de moro, en batxoques, carn i verdures. L'olleta de blat, receta que té el blat com a principal ingredient. L'arròs amb fesos i naps. Els principals ingredients d'aquesta receta són l'arròs, els fesos, naps, cards, bledes, tomates, cebes, oli i carn de porc. La paella alcantina, el plat més representatiu de la comunitat valenciana. I per endolçar els nostres menjars, podem tastar i pavadejar alguns dels dolços típics de la Marina Baixa, com els pastissets de moniato, els ametlla, els ametllats i la coca maria. O si prefereixen vostès la fruita, la varietat és molt ampla. Com tota la comunitat valenciana, encara així els recomanem els nespres, que ja siguin naturals o en codonyar, i tots aquests plats típics de Polop poden ser acompanyats pels aromàtics vins de la Marina. Per tot mida possible la nostra degustació de la cuina polopina, una copeta de mistela, nom que fa i rep per fer viure la gent, i sobretot, perquè no, i bon profit per tota la gent que ens ha escoltat.

Bé, doncs, amics nostres, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vesprà i us deixo desitjant de tot cor que aquests programes hagin estat del vostre grat i l'hagueu trobat bonico, perquè no. Bona vesprà i al cop que ve.

un compositor txec, Bohuslav Martinu, que nasquet en 1890 e que moriguet en 1959. Sabido tutto, Martinet fusquet influenzat per la musica francesa de Ravel, Ducas e Debussy. Ausissien Bohuslav Martinu un tros de son concerto per oboès e pichu orchestra, interpretat per l'Ufilarmonico txec.

lou requiem alemán de Brahms. Acabem amb la música sagrada de Nausicen, lou cantico de Joan Racino de Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, que, com cadun va sap, nasquisset a Pàmios dins Arieggio.

0: Castagne, Mietjo Nuit.
1: Un article del Francesca Sangar per les 10 de mars de 2019 sur le site de notre partenaire Sapientio.eu titulat L'épitaphe de Périclès. Les discours ou Epitafi de Pericles en 431 abans del Crist foguet pronunciat amb l'objectiu d'honorar les primeres morts produïdes a la debuta de la guerra del Peloponès contra Esparta i exaltar l'eime dels Atenias. Pericles, en empleant sa retòrica contundent habitual i un usatge adaptat dels morts, realitzat una defensa dels motius de la guerra en desbrembant la repressió sur los aliats entre verguetos de la Liga de Delos i un retratge idealista i pas gaire objectiu sur la virtuts i la superioritat del sistema polític i social atenià en comparació amb els enemics, és a dir, Esparta. Aquello excel·lència o bontat les ajudaria a vèncer. Pericles va ser guanyar la favor popular i convèncer de la victòria final o descriguet una societat ateniana egalitària, lliure, vertuosa i cultivada, obedient a la llei, on tutti sense distinció col·laboraven al govern. Citi un govern de la majoritat, un quin ciutadà que això pels propis mèrits podien accedir a quin cargo que això i on les problemes eren analitzats racionalment abans d'agir. Per contra, les altres entre verguetos Esparta duncos gaudixen pas de tant de llibertat força barrieros educatives i laborals avion de restriccions esclavitud de calques col·lectius com les gilotos per participar a la política ne analitzaven les problemes ne sabien dialogar absència de retòrico o dat oratorio. Per Pericles, la democràcia és beutat i se pot son que atènyer més sapiència, entendement, aprendissatge, reflexió i conoixència o autoconoixència característicos que havien pas los enemics. Amb aquelles idees, les ciutadans poden intervenir com a individus complets i actius dins les governes i poden identificar amb els projectes col·lectius. La manca d'informació e de conoscenza altera la democrazia. La multitud recebe positivamente le discorsi in crisi che bette di Romena tenno zero le scur di Grecia e che la bontà e la perfezione del sistema politico e sociale le scongiugerò alla vittoria. Pastutis, ma patteggiavon la vigio idealista di Pericles. Sa politico avió de detractus com l'historia Tucidides que pensavon que Atenos se dirigissió cap a una tirania amb una imatge de democràcia e de retòrico demagogico. Calcus asseguravon que le discurs ero estat redigit per un amanto Aspasio considerado culpable de la guerra pramuc Esparta avió atacat Milet d'un telo ero originario. La guerra del Peloponès entre Atenos i Esparta marquet un affrontament entre dos models polítics, la democràcia i l'oligarquia. Amb dos models, just metion que la surgo del poder era le poble, le demos. Mas l'accés al llocs de poder era mai dubet din la democràcia e mai barat din las oligarquies per causa de l'elecció censitariana. E mai, cambi duos concepcius consideravon le bé de la societat per dessus le de l'individu e que pel bé general eron possible tutis les sacrificis a Esparta ero mai evident del temps que Atenos la voluntat personal ero mai acceptado e hi havia mai d'egalitat educativo, economico, etc. En ambi duos velos l'assemblado ecclesia a Atenos e appella a Esparta erano un gran magi de poder de la polis, un poder legislativo che pregnò la decisius mai importantos e podio esercir un veto en acceptant ou refusant la decisius de las autres institucions. A Atenos, le poder executiu ero din la imas de la Bole, formato de 5 membres de la diversos tribus que examinaban la prepausicius de l'Ecclesia e las executaban. Les membres avion de limitacius temporalos e aco provocabo una grande rotaciu dels membres e en creant un omage participaciu e conscientizaciu politico. A espatto, a quel pude executiu de Murabo din la imas de la Guerrousia, un consell format de 28 ancias a muno durado illimitado e lei dus caps de lai familios reialos a me de funcius solumen militaros. La participació era duncos mai limitado. Atenos disposava també d'institucions pas gaire democràtiques a mi de membres de l'aristocràcia com la Reopage o l'Arcuntat que perderon progressivament de competències polítiques i judiciàries en favor d'institucions mai representatives. Malgrat tot la bona preparació oratòria d'aristocratos com Pericles provoquet que aquells assumiguessin diferents funcions polítiques en convencet el poble amb els discursos. Pramo que la democràcia ateniana era sorgida d'un long procés i mostrant els primers canviaments efectius d'empeny l'an 500 abans del Crist, amb les reformes de Clístenes après la fi de la tirania pisistratiana. Aquella reforma reduzido establiguet las bases per las posteriores Clístenes reformet l'estructura del demos en suprimen las ancianas institucions de las quatre tribus originales e en creant dets de novos que tenían un homage cohesiu, participació e consciència comunitario. Fuguet abolit le consell del 400 aristocratic e secret la bole duncos e s'establiguet l'ostracisme como mecanisme per frena de possibles voluntats tiranicos personalos. La reformos mai pregundos fugueron l'obro de Fialtes e de Pericles al segle 5 abans del Crist a minopeddo constanto de competencios judiciarios e politicos dels organismes oligarchics, l'Areopag dunc e l'Arcuntat, e la ces magie de 15 ciutada que xo a las cargos públicos mediansan las edicius a las at. Tabe, la retribució economica per intervenir en la politica ajudet las classes baixes a participar sense pau de prejudicis economics. En resumit, du sistema supausats la democràcia ateniena e l'oligarchia espartenco que s'affronteron en guerra dins un barrejadís de motius, estrategits e ideologits. L'épitaphe de Pericles, un article del Francesc Sangar, paregut le 10 de mars de 2019, sur le site de notre partenaire sapientia.eu.